per qui hi ha. Om la Dina, acció. Acció, reacció. Svako svoja frakcija.